0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

i Cat Weekend. Yes, I'm...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: knew it. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Aicat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Salutacions cordials, benvinguts al Sona Nou. Sou al programa de l'escena musical catalana, les vies de so i muntatge musical, Raúl Orgales i la Conchi Vecino. Els mitjans digitals avui a 3CAT, aquest programa és en colors, hi ha el Ferran Amado, el Jordi Novell i també, en format de gravació de vídeo, Ferran Romeu. I avui us hem d'anunciar que el quintet barceloní de punk pop Benny Dolores, la formació de pop rock alternatiu de Matadepera, Orella 2, i el grup indie rock de Vinyoles, Durís, Pla Moguda, són els finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. El rock i les guitarres són els protagonistes d'aquesta final, que tindrà lloc el dia 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de les Festes de la Mercè. A més, també es lliuraran els premis especials de Cases de la Música i Verkami per votació popular, que justament s'ha endut el grup usonenc My Halis, que va rebre el 30% dels vots després d'una selecció en línia feta el passat 26 de juliol. I d'altra banda, aquest any també s'ha incorporat un nou premi atorgat per l'estudi i segell Red Carpet Productions, que permetrà a l'artista andorrana Eugènia Correia fer una estada i gravar 3 cançons a l'estudi residència de Lloret de Vistalegre a Mallorca. Així que ja veieu que hi ha premis per tot, però sobretot en aquesta recta final del concurs Sona Nou, que organitzem 3CAT i la revista Enderroc, amb el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, el patrocini d'Estrella d'Am, arribaran aquests concerts acústics que comencem avui al programa, concerts acústics de petit format, que organitzem juntament amb ICAT i amb els 3 finalistes del Sona Nou. Avui tindrem el quintet barceloní Benny Dolores. Són proves que serviran per la gran final i que es complementaran amb una estada a Cases de la Música, amb un director d'escena per preparar el directe i la gravació també d'una cançó original als Estudis Camaleó de Tordera amb la direcció tècnica del productor Aleix Iglesias. Tot plegat servirà perquè el jurat d'Enderroc i 3CAT elegeixi qui serà el guanyador del Sona Nou 2026.
2: Nenes prodigi, quin despertar.

0: polític. Botox, aquest, vull botox, aquest. Vull botox, l'idem, la meva veritat.
1: Beni Dolores, qui són Beni Dolores? Qui és aquesta Beni Dolores que ha arribat a la final? Doncs ells diuen que són nenes prodigi, anades a menys, que han format una banda de punk pop per abocar, i agafeu-vos fort, frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes. Tot plegat per fer cançons que estan inspirades en deliris directes i desenfadats a base de versos desacomplexadament poètics, humor autodestructiu, capes de distorsió i una addicció no tractada al so. Diu que amb quatre acords en tenen prou per fer cançons i dues veus per desfogar-se, influenciades per bandes com les Cruet, com Xego o com Emil and the Sniffers. I tot plegat, vinculades a la capital catalana, Barcelona, defugen l'actualitat metropolitana infestada, que diuen que està de guiris i cafè d'especialitat en els brunch. Qui són Beni Dolores? Des d'avui tenim els components d'aquesta formació, els cinc components, us els presentem tot seguit, la veu i la guitarra, la Mariona Ruiz i la Marianne Martínez, benvingudes.
2: Moltes gràcies.
1: Vosaltres sou les dues nenes prodigi i una tercera, que és la Jana Rissec. Tres nenes prodigi per muntar una banda de punk pop. Com va començar això?
2: Bueno, i també l'Eric i l'Emilia són unes nenes
1: prodigi.
3: Sí, sí, ens considerem nenes prodigi també, l'Emilia.
1: També,
3: sí.
1: Doncs ja els presentem.
3: Vingudes a menys.
1: L'Emilio Cano a la bateria i l'Eric Gil als teclats. Benvinguts. Ara sou cinc nenes prodigi, per tant.
2: Sí, sí, sí.
1: Com va començar això?
2: Doncs crec que va començar... L'Emilia i jo ens coneixíem de teatre. A Sants, fèiem teatre, i un dia, després d'haver estat a un festival junts, a Benicàssim, justament, vam començar a parlar de quedar per tocar, i vam quedar per tocar nosaltres, sí.
4: Ah, sí, sí.
2: I correcte. Després vam començar a convidar amics i amigues.
5: Després de tenir una cita molt intensa, la Mariona i jo, d'anar al teatre,
1: sí, un dia em van dir... fent teatre, això.
2: Hosti, tot relacionat amb teatre, és veritat. Sí. Nosaltres en fèiem, i tu i jo vam anar a veure una obra de teatre.
5: Exacte.
2: Per fer-nos amigues, bàsicament, vam dir, va, quedem.
1: Quina obra era?
5: De moment, sí.
1: Ja.
2: És part del misteri.
5: Sí, misteri, exacte.
2: Però després d'aquella obra no vam tornar quedant un any.
5: I al cap d'un any em van dir, escolta, estem quedant per fer música, et ve de gust venir, i ja havia escoltat coses que havia fet la Mariona i era com, sí.
1: I veu en algun concert després per inspirar-vos o no?
5: Alice Fibilú.
2: És veritat, Alice Fibilú a l'Apolo.
5: Sí.
1: Alice Fibilú, molt bé. I a partir d'aquí veu muntar aquesta banda. I qui fa les lletres? Qui escriu aquestes lletres que sentirem a continuació?
5: Fins ara era una mica... Cadascuna és molt de nena prodigi. O sigui, al final és com tota gent que guanyàvem els Jocs Florals a l'escola, tothom, imagino, i ens hem ajuntat per continuar aquesta com mena de fantasia.
2: Sí.
5: I llavors com pues, anàvem portant el que teníem, sí. I ara s'està intentant començar. Tipo, nenes prodigi, ja la vam escriure més entre
2: conjuntament,
5: totes.
2: Sí. Primer era una mica un rebot, també. No? Era sí. Com... Jo et tirava una cosa, tu em tiraves una altra, i com també ens ajudava com a inspirar-nos. I ara volem provar altres maneres de composar, també.
1: Una banda de Barcelona que es dedica al punk, que sou desenfadades, sou provocadores, i podríem dir que Beni Dolores forma part d'una nova onada de bandes on les dones estan empoderades, on feu una crítica a la societat del voltant i on sobretot hi ha guitarres. Estem fent un canvi de paradigma de l'escena musical?
2: Sí, espero, no diria que nosaltres, però el notem. I una cosa que vam comentar un dia, això de que quan veus una dona normalment és solista i estrella del pop i no està tocant una guitarra, i les bandes de tios eren sempre cinc amics passant-s'ho pipa, i era una mica com intentar trobar aquest punt mig, no? De, hosti, si els nostres referents són aquests cinc guitarristes i, bueno, tios liantes, doncs per què no podem fer el mateix com amb amigues, no? I hi ha molts més referents, òbviament.
1: I quan vau començar a fer cançons, vau pensar que arribaríeu ara a la final del Sona Nou? Quan us van trucar el Ferran Amado, que és qui truca, hola, heu arribat a la final? Com va anar? Us vau trucar entre tots? Estàveu junts al
3: no,
1: local?
3: Jo estava comprant just el consum i em va agafar, vaig ser l'únic que li vaig agafar la trucada a la Mariona. I espera un segon que em toca la peixateria ara.
5: És veritat.
2: I de cop sento 100 grams de llucis.
6: No, però això va ser per...
3: Ah, no, perdó, això tens
6: això va ser el primer... És que crec que ha passat el mateix les tres vegades.
2: Només me l'agafa l'Eric. Mai m'agafa
5: l'Eric. Sempre està comprant llums.
6: Exacte, això sí que és veritat. La primera vegada quan ens van trucar perquè ens havien seleccionat va ser això. I que només l'Eric podia i la resta no li vam agafar i com va tornar a trucar i al final sí que ens vam com anar unint a la videotrucada de WhatsApp i crec que va ser per la final va passar el mateix.
2: Sí.
6: No, per la semi va passar el mateix, que també ens va trucar la Mariona i ens vam anar sumant i tal. La Mariana estava fora, diria, si no m'estic colant. Sí, i bueno, estava des d'un càmping i l'Eric estava comprant lluç.
1: Un altre cop. Déu-n'hi-do, eh?
6: Jo crec que sí.
1: La vida de Benny Dolores és bastant complexa, veig, eh?
6: Sí,
1: perquè
6: sí.
1: No hi sou mai, esteu cadascú en un lloc diferent.
6: És que són molta gent, és molt
1: com
6: complicat.
1: Com ho feu per assajar? No assageu?
2: Sí. Hem fet molts doodles i excels i gràfiques per trobar un dia en comú.
1: Correcte. Quin dia és?
2: Els dimarts.
1: Els dimarts i on?
2: A Can Ricard.
6: Si algú vol...
2: Casal de joves Can Ricard.
1: Molt bé, avui fareu tres temes en acústic i comencem amb un tema que és una mica la vostra marca de la casa, Barna Sarna. Quan parlem de Barna Sarna, no sé si és que a Barcelona hi ha sarna, a Barcelona.
2: Uf!
1: Sí? Perquè sentia també a Svetlana que deien Sarnalona en el seu EP. Uh-huh. I, és clar, comença a ser una mica ja un tema que es va repetint, això de la sarna a Barcelona.
3: Home, va haver-hi un brot fort. Ara jo crec que estem millor, si no m'equivoco, almenys en la meva bombolla no conec tant. Sí. Bueno, últimament sí que vaig tenir un parell de casos propers. Però tot controlat, tot bé.
2: Però aquesta imatge dels pisos de Barcelona compartits, on de cop és no seguís al sofà. Bueno,
3: sí. No, jo he agafat trauma a sentar-me a llocs que no confio 100%.
1: Entre la pico aquella, no?
3: Sí, no.
6: 100%.
2: Però ara es pot fer broma que ja ha baixat una miqueta, crec.
1: Sí?
5: Sí.
1: Però la cançó és una crítica a la ciutat.
2: És aquesta frustració, no? Quan fa calor, quan dius, tio, està tot guarro, ara a sobre ens passen aquestes pandèmies rares. I sí, en general, com també doncs, pot ser una mica d'història de frustració tu mateix amb alguna relació que tinguis o amb alguna aventura. És aquesta imatge, no? Sí.
1: Doncs comencem escoltant aquest tema en acústic. Després repassarem les vostres influències. Ens heu proposat tres cançons internacionals, tres temes de bandes catalanes i sabrem una mica... Diu, digue'm què escoltes i et diré qui ets. Doncs de moment, Barna Sarna, format acústic, aquí al petit escenari que hem muntat, el Sona Nou, Dicat.

0: Hem sortit en directe aquest Barna Sarna de les Beni Dolores i Barcelona va pitjor, aquest és l'himne vostre. És la cançó que més canten els vostres seguidors a ple pulmó. Barcelona va pitjor, ja a part l'habitatge, per els cafès aquests d'especialitat, pels guiris...
1: Per moltes raons.
0: Digue'n una.
1: Clar, jo crec que aquí tots estem d'acord que principalment l'habitatge és un problema que a més ens toca molt a prop. Però vaja, no sé, hi ha molts, bueno, sí, crec que és en general la societat és el que ens afecta més.
0: Eric, yes. Qui és el pitjor de Barcelona?
2: Que falten més superilles, jo crec. Sí, jo... Sí, sí, moltes més. Tot, fer una superilla, que Barcelona fos una superilla, una única superilla. No, el pitjor de Barcelona, no sé. Com ha dit la Jana, l'habitatge, però crec que és una cosa que no és només de Barcelona, sinó que és generalitzada a tot el món, bueno, almenys a Europa, i després també el clima aquest estiu ha sigut terrible.
0: Està acabat terrible, eh? Com diu la cançó? Sembla que l'hagueu fet fa res, 15 dies, no?
3: Sí.
0: I per l'Emilio, tu vas néixer a Múrcia, vas viure al País Valencià i fa 3 anys que vius a Barcelona. Què t'ha semblat aquesta ciutat?
4: Diria que hi ha com una... La gent que és d'aquí sent com una pèrdua d'identitat o sent que la ciutat ja deixa de ser seva, més enllà de com sigui qualsevol ciutat. La direcció comuna que puc sentir a casa meva, a Múrcia, per exemple, aquí no hi ha com una... diferents ciutats, realment, no? La ciutat feta pels guiris, diguéssim, per la gent d'aquí, i està com completament conflicte barallant-se aquestes dues.
0: Déu-n'hi-do. I per la Mariana, la Mariona, què és el pitjor d'aquesta ciutat que hem de superar?
3: Sí, crec que més o menys hem comentat l'important, però també de vegades la sensació que costa molt fer-la teva, però a nivell d'organitzar, com participar activament de les coses, perquè sempre, com hi ha campanyes per fer participar la ciutadania tal, però després com t'impliques als barris i et posen mil pegues, molts permisos, moltes limitacions, i quan realment no estàs fent res dolent. O sigui, Can Ricard, ara que hi havia la història aquesta, no? Com amb el pati. Sí. Que volen treure el pati per fer-ho obert, i per què? Perquè es vegi més el que fem. Bueno, doncs, no sé, és que...
5: Frustració.
0: Fas aquí un sospir de...
3: Sí, com... Bueno, o sigui, si voleu veure el que fem, veniu a veure què fem, saps? Però
0: de no donar control a la gent. El 11 de setembre, al Poble Nou.
3: Sí, però això serà a un altre espai, no?
5: A Can Felip. Serà a l'aire lliure, em sembla.
3: Can Felip.
5: A la plaça davant de Can Felip. Sí, però allà celebrarem la festa major del barri i, bueno, no existirien totes aquestes bandes si no diguessin llocs on ens trobem per tocar, on ens organitzem i, bueno, les bandes, perquè formem part de nosaltres, del grup de músics, del col·lectiu de músics, però hi ha moltíssimes més activitats en un casal com Can Ricard.
3: Mm. Yeah. Sobretot, que el que més mola de Can Ricard que sigui autogestionat.
5: Sí.
3: Perquè és com que tu pots tenir centres cívics i tal i qual, però... O sigui, tothom està desemparat, tenim feines que són mentides, estàs fent excels que no saps ni què estàs comptant, rotllo. Estudiem un munt d'anys perquè costa molt donar-li sentit a la vida que tenim. Llavors és com necessitem implicar-nos en coses que tinguin a veure amb estar vius. Sí. Com per exemple, pues, què fas amb el teu temps?
0: Can Ricard, a Poble Nou, barri de Poble Nou. Digues, Eric.
2: Sí, no, jo no he dit, simplement que estic ficant també el focus de Barcelona, que dolenta que és, quantes coses dolentes té, però també...
0: Té alguna de bona.
2: Té coses bones. Hi ha moltíssima gent que s'està deixant la pell per fer de la ciutat un lloc millor, la gent dels sindicats d'habitatge, dels barris, del sindicat d'habitatge en si mateix, i de moltes més organitzacions que...
0: Sindicat de llogateres.
2: Sí, sí.
0: També hi ha una cosa bona. Pau Ballbé, per exemple.
3: Home, depèn de quina època li preguntis, no?
0: Bueno, també té èpoques més de noi trist, però Pau Ballbé l'heu triat, us hem demanat les cançons, l'heu triat bastant entre tots, i heu triat Pau Ballbé, una cançó del disc Pels dies bons, és en càmera lenta, el Pau Ballbé és conegut músic, productor, barceloní, una cançó del 2014 i un tema que és un estil íntim de folk, pop, indie rock. Qui pot defensar? Qui pot defensar aquesta cançó? Qui és el més fan de Pau Ballbé?
5: Estic mirant
4: l'Emilio. Jo el que diria de Pau Ballbé, una cosa que em va cridar molt l'atenció quan el vaig conèixer, que ja va ser amb edat, vull dir, perquè com no he viscut aquí, a Múrcia, doncs Pau Ballbé no arriba, era... crec que ell també té una part d'autogestió i és el que realment... O sigui, ara es parla de l'indie, però realment el so indie no és... O sigui, que crec que el seu projecte sí que sigui en el sentit de que moltes coses estan autoproduïdes, etc. Crec que és algo bastant a valorar en aquest sentit.
0: Justament aquest disc es diu que és Do It Yourself, perquè no només ho ha autoedit a ell, sinó que ell toca tots els instruments, pràcticament. El seu estudi de Gràcia toca els instruments, els grava, els mescla, els edita, i a més, fins i tot fa les caixes dels paquets i les envia a la gent que els
4: sí, correcte.
0: I a més els assigna pràcticament cadascun. Això. Aquesta cançó, en càmera lenta, parla de la idea d'algú que s'encapritxa d'algú altre, i d'un pla absolutament èpic per cridar l'atenció. L'heu triat per alguna cosa, aquesta cançó? La lletra, la música, l'època de Pau Vallvé en aquests pels dies bons?
5: A mi, pel so, o sigui, té molta potència en càmera lenta, trobo, a nivell sonor, guitarres, etc. No sé, jo de Pau Vallvé diré que crec que em vaig quedar prendada perquè un dels primers concerts que anava així sola quan estava a la uni, a la Bikini, el 2014, i vaig dir, buah, ha tocat una cover dels Planetes. Tu també hi eres? Ai,
3: no ens coneixia.
5: No ens coneixia.
4: Uau, en directe.
3: Bueno, una cor dels Planetes.
5: I va tocar com una cover dels Planetes. No, no, i vaig dir com, buah, he trobat a la meva gent a Barcelona, perquè bueno, les meves amigues potser no era el que freqüentaven. I Pau Vallvé ens va unir, amigues que escoltàvem coses molt diferents.
0: Doncs mira, que soni Pau Vallvé, i abans us preguntaré, o després us preguntaré, què va passar entre el 2014 i el 2016.

0: Una cançó del Pau Vallvé, que a més és molt estimada, indispensable als concerts en directe, que forma part del seu repertori en moltes versions en viu editades, ara en sentíem una, i que inclosa en àlbums de gires com la gira del 2021, el concert de l'Apolo 23, i que va marcar un punt d'inflexió, aquest àlbum, en la seva carrera en solitari. Més propostes. Ara anem a una proposta d'una banda australiana que heu triat, que es diuen Emil and the Sniffers, una banda que justament amb aquesta cançó que heu triat, You Should Not Be Doing That, diu que va ser el seu retorn als escenaris, havien parat durant 3 anys i va ser l'avançament del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Cartoon Darkness, i que marca una mena de punk frenètic amb un groove marcat, gamberro, inspirat, temes de garatge rock de l'època de Detroit i també ballable. També és una cançó que heu triat bastant entre tots, segons he pogut saber, no? Però qui la podria defensar? La música que on hi ha la Amy Taylor, que és la cantant amb la seva veu carismàtica inconfusible.
1: Defenso.
0: Mariona, t'ha tocat.
1: Sí, no sé, jo quan vaig escoltar-les per primer cop vaig pensar, ostres, o sigui, per mi va ser com no havia escoltat res exactament així. Vull dir, òbviament, va com tocar com moltes tecles i les vaig tenir sol de veure-les al Primavera aquí,
2: sí. Afegir que sí, o sigui, és una energia increïble que sí. Com a dona, que després hi ha moltes altres bandes i cantants que tal, però clar, és com si t'arriba això de primeres, a més la qualitat de les lletres és impressionant i defensar-les com doncs, amb aquesta performance que fa com de cabaretera més, no? Que porta com moltes coses brillants i, o sigui, a part de com la qualitat musical, també com que ara que estem acostumats... Bueno, jo he tingut molta feina l'últim any, com heu sabut i patit vosaltres acompanyant-me, i senta molt bé de vegades tenir música com...
1: Per desfogar.
2: Sí. No? Bueno, o sigui, jo el disco d'Hertz, no sé si aquesta sí. Cançó que vam triar pertany a aquest, però me'l vaig posar en bucle, que alhora és una maledicció això, perquè no és com que fem servir la música d'aquesta manera, però elles ho aconsegueixen. Com que tu estàs a casa i connectes amb allò.
0: I la lletra d'aquesta cançó, t'has fixat de què va?
2: Doncs la veritat és que no.
1: Amb això sí que vaig a dir. Jo aquesta,
2: la
1: lletra m'agradava perquè em sembla molt com... També algunes coses que nosaltres cantem, You Should Not Be Doing That, no? Com per nosaltres... O sigui, l'actitud aquesta de la cançó és vull fer el que em vingui en gana, el que em vingui de gust, i sé que potser serà fins i tot per mi mateixa una part autocrítica de què estàs fent, però no vull escoltar això, vull fer el que em dóna gana.
0: Sí, senyor, ho diu l'Amy Taylor, diu que és una cançó que és un recordatori per ignorar la veu interna poruga i canalitzar la negativitat dels naysayers, que són aquells que et diuen què has de fer. I per tant és un combustible per seguir el teu propi camí.
1: Amén.
0: L'has interpretat perfecte. Que soni, doncs.

0: Preneu nota una banda australiana que es diuen Emil and the Sniffers i aquest tema You Should Not Be Doing That, i és d'un àlbum que es va publicar fa un parell d'anys, Cartoon Darkness. Ara veurem què se us ha encomanat d'aquestes bandes que hem escoltat, o d'aquests artistes, perquè tornem a escoltar un altre tema en acústic de Benny Dolores. És una cançó que es diu El Rastre. No l'havíem escoltat fins ara, és inèdita, l'estrenem avui aquí.
1: No, perquè, crec que la vam tocar a la fàbrica Estrella d'Am.
0: Sí? Ah, doncs mira, veus, aquell dia no vam prendre... No estàvem prou atents. Però és una cançó que parla, escoltant la lletra, veig que heu tret un senglar, aquest senglar que hi ha aquí a l'estudi, forma part de la cançó o com va això?
1: Doncs aprofitant la vinentesa que es fa servir el senglar com... Bueno,
2: res, simplement es fa servir el senglar a la lletra, sí, no? I jo tenia un senglar a casa.
1: Com?
0: Però diu que... Parla d'aquesta... La lletra diu que us captiva el rastre. Qui són aquests senglars? Sou vosaltres els senglars?
1: A veure, el senglar, tothom és una mica senglar, no? Com el, i tothom pot tenir molts rastres al final, com tothom té... O sigui, som éssers d'hàbits, i els hàbits és, doncs, la gent amb qui et relaciones, entre moltes altres coses que fas, i llavors pots enyorar tot, com l'Emilio enyorava el concert de Pau Vallvé l'endemà de... quan era jove. No? És com que les coses que ens agraden, bueno, com a mínim per mi personalment, és com constantment enyorar i...
2: Aquests fils que sempre et trobes tornant a resseguir perquè, bueno, et perden, no? Una mica la part animal et porta allà. Sí, el record.
1: Per... No, sí.
0: I algú s'ha trobat amb algun senglar alguna vegada? Heu pujat a Collserola?
3: Sí. A Montbau, al meu barri. Sí. És... Bueno, sí, perdó, és que... Imperatiu. És mi tema, el senglar. Sí, sí, sí. O sigui, hi havia famílies... Bueno, ara dic hi havia perquè ja no visc allà, però veies famílies senceres de senglars que, clar... Quan estàvem amb els petits, la mare feia una mica de cosa, però en general, bueno, estaven allà amb les brosses d'escombraries i tal, però estaven a la seva.
0: S'han domesticat, animals salvatges.
3: Sí, creuaven la ronda per sota, fins i tot, sí, sí.
0: Doncs amb el senglar, d'oient especial en aquesta cançó, anem a escoltar en format acústic Benny Dolores, El Rastre.

0: Després de l'acústic de Benny Dolores, tornem aquí amb la banda, amb aquests cinc components, amb aquest quintet de Barcelona. Ara sí que anem amb dues cançons, escoltar dues cançons, dues referències, dues influències de Benny Dolores del 2016. Què passava el 2016, que us he preguntat abans? La Marian diu que va ser quan vas fer 18 anys.
1: Crec que el 2014, però entre el 14 i el 16.
0: 18, 20 anys.
1: Primer any d'uni, no? Segon any d'uni.
2: Ens vam conèixer.
1: Ens vam conèixer a la carrera.
0: Ah, mira. Què estudiàveu?
1: Matemàtiques i física.
0: Carai. Ciències exactes. I d'aquí, a l'Escruet o Triángulo de l'Amor Bizarro. Dues cançons que... Dos grups que heu triat, dues cançons que heu triat. Comencem per l'Escruet. Una banda de, del Baix Montseny, d'aquesta escena punk hardcore, del punk rural, que en diuen, del Baix Montseny, que lidera una dona també amb molta energia, que és la Laura Creuet, i que justament és qui dona nom a aquesta, banda, que és la cantant i guitarrista, i que, a més, ara viu al meu poble.
1: Ah.
0: I la vull reivindicar, perquè la Laura és un crac i, m'agrada molt que hagueu triat aquesta cançó. No sé si és un disc que es diu Pomes Agres. No sé si hi ha una, alguna idea darrere d'aquesta cançó que es diu Anem Perdent, que us ha captivat, que us ha dit la posem aquesta perquè no es repeteixin, doncs, no sé, allò que ens porta cap, cap al perdre. Qui la va triar? La vas triar tu?
1: Sí, és que és mega referent, la Laura. I, té una mica d'aquesta cosa... O sigui, a part de que és molt divertida, és molt exorcitzant, com que en directe quan la toquen, plan, on deu ser el meu esclop, d'això, del veí, no sé què, és com entres allà una mena...
0: I on són els meus records enterrats en un sot?
1: Sí. sí, senta molt bé i alhora el que diu és com... Sí, les lletres de la Laura, bueno, em sembla que ho digui de tothom ara, però és que justament com... Me la tinc, o sigui, me l'he escoltat molt més a ella potser que a l'Emil i, això, i en directe és com una mena de festa però amb, unes imatges i amb una energia com molt, xula.
0: Deia la Laura, parlàvem fa poc amb ella, que al principi en els seus primers discos cridava, el crit visceral aquest de, la Laura en directe, i que darrerament s'ha anat tornant més melòdica. No sé si això també a vosaltres us passa, això, que teniu ganes de cridar i després...
1: Això és un tema, no?
3: És un tema,
1: actualment.
3: Quan fem arranjaments
1: perquè,
3: de veus.
1: Perquè, bueno, qui cridés com la Laura, això, per començar? O sigui, jo crec que només m'apuntaria a classes de cant per aprendre a... Però és que això t'ha de sortir, com no, s'ha d'intentar tant. O sigui, bueno, és igual. Però, que al final també hi ha una cosa de què fas amb el teu cos que et portes a llocs, no? I, de vegades nosaltres ho diem, rotllo, intentem composar algunes cançons més divertides perquè el cos d'alguna manera cos també és com... Sí.
0: Diu que en aquest cas va ser el Joan Colomo, que estava a l'estudi de gravació i li va dir mira, vols fer el mateix sense cridar tant?
1: Bueno, és que en Colomo també canta d'una manera, com una mena de cosa tèrbola i divertida alhora.
3: Sí.
1: Que també qui fes... Sí.
0: Doncs va, que soni aquest punk ràpid, amb lletra introspectiva, nostàlgia, de pèrdua, es diu Anem Perdent, de l'Escruet. Yeah.

0: Uau, descàrrega energètica, colpidora amb aquesta cançó de Les Cruet, i ara a una banda gallega, que són aquest Triángulo d'Amor Bizarro, una de les bandes de noise rock i indie de referència, també és del 2016, i en aquest cas és la Isabel Cea, la que canta aquest tema, més pop, melodia més pop, més hipnòtica, però sí que hi ha guitarres afilades, sintetitzadors també aquí en aquest tema, tot plegat amb una atmosfera més èpica, potser, aquesta cançó que es diu Barca Quemada. Qui és el Jana, potser, no?
1: Jo és que sóc molt fan de Triángulo. Sí, no sé, m'agrada molt el shoegaze, m'agrada molt el noise, i bueno, crec que són com una de les bandes més importants d'aquest estil d'Espanya. No sé, per mi quan vaig descobrir aquest disc va ser un abans i un després.
0: I Salve Discordia es diu, Salve Discordia, el disc, ja, sí, el aquest disc. Tema. I de la lletra, aquest parla d'un amor incondicional, místic, mitològic.
1: Clar, per mi, o sigui, crec que el que em va fer el clic amb aquesta cançó va ser, bueno, una mica spoiler al final, que ara el sentirem, imagino, però que parla el cuando te fallen las fuerzas y no puedas volver, encontraràs lo que busques, i no sé, és com que aquesta lletra em va arribar molt, i no sé, recordo com la sensació de veure'ls en directe i sentir el clic de vale, jo vull fer això.
0: L'Isabel Cela diu que és una mena de viatge marítim amb una persona al seu costat, una persona estimada, un viatge sense retorn, on fins i tot s'invoquen els avantpassats i
1: bueno,
0: rema marinera.
1: Té com aquesta referència com molt nòrdica, no? D'enterraments nòrdics i la barca quemada i tot.
0: Mitològic, un punt així. Doncs anem amb aquest Triángulo de l'Amor Bizarro, a veure com sona i aviam per què els ha emocionat tant a Avenida Dolores.

0: són aquesta banda gallega Triángulo de Amor Bizarro, on hi ha uns quants cintes. Ara, mentre sonava la cançó, parlava dels cintes, Eric. Tant en aquesta com en el tema que heu versionat i que ara tocareu en directe al Sonar Nou, dels MGMT, Canalla, el Kids, són temes synth-pop, on hi ha el sintetitzador, els teclats són importants, no?
1: Sí, sí, tant, i tant. Jo, o sigui, jo amb els synths em vaig enamorar a l'adolescència ja, perquè, bueno, diguem, era una mica cani wannabe, no sé com dir-ho.
0: I
2: Lore.
1: Com escoltava música electrònica i em vaig fer com els meus primers pinitos així de amb software de tocar synths, però clar, no en tenia res. I després de la carrera, quan vaig tornar ja passant pel rock, pel pop, tornant a l'indie, que hi ha aquests temes de sintetitzadors, vaig tornar a redescobrir els sintetitzadors, però a més amb l'afegit de que ara entenia absolutament tot el que feia, perquè és el meu dia a dia al laboratori estic fent coses amb ones i el sinte no és així processar ones, i com a entendre aquesta capa extra li donava com una cosa més per meravellar-te amb un instrument que és preciós.
0: I les mates i la física com es lliguen amb això?
1: Bueno, o sigui, amb el sintetitzador en concret, tu el que estàs fent és generar un so a través d'un oscil·lador electrònic, una ona, i la processes. Aquest processament de les ones és una cosa que és hi ha una teoria matemàtica al darrere, però també la part física de dir, hòstia, com generes aquests circuits per processar la ona i aconseguir que soni d'aquesta manera.
0: I és d'aquells que ens busca un sintetitzador concret perquè soni d'una manera concreta?
1: Sí, normalment li fico bastantes hores en buscar el so. És una mica com el llibre del perfum, que està el tio aquest boig com...
0: L'alquimista...
1: Sí, buscant a través d'essències molt simples, combinar-les en les proporcions adequades perquè acabi quedant un perfum maco. Pues jo ho veig com una mica el mateix amb el so.
0: I en el cas d'aquests, aquesta cançó que heu transformat com a Canalla i que ara sentirem en directe, què us va portar a fer aquesta versió i adaptar-la al català? La lletra, que parla d'aquest pas a l'edat adulta, és un himne generacional, el so aquest dels teclats, dels sintes...
1: Jo és que és una cançó que sempre he volgut versionar. O sigui, com que... Sí, sí, us ho vaig dir, quan la vam triar, vaig dir... És una cançó que sempre em feia il·lu, perquè crec que és molt lenta i que donar-li un toc així més guitarrero, més ràpid, pot quedar molt guai. I quan va sortir al brainstorming aquest de propostes, jo vaig dir, este és aquí, per mi.
2: Crec que va ser per himne, més que...
1: Sí, sí,
2: o sigui, la lletra va ser com correcte. Després...
3: I després ens vam veure que ens agradava.
2: Quan la Mariona es va posar a traduir-la... Sí. Pues això, com vam veure una mica el que significava i tal, però crec que ningú s'havia plantejat massa el que volia dir la cançó.
3: No, era per himne generacional, sí. No? Era com sí. Tan reconeixible, tan... Si has de triar una cançó de l'indi per explicar-li a un alien, no sé també com dir-ho.
1: Enviar la sonda a l'espai amb...
0: Doncs aquesta és la pèrdua de la innocència infantil. Us ha quedat molt bé, la veritat és que en directe la vam sentir ja... va ser a la sala La Nau.
3: La Nau, sí.
0: I ara la podrem escoltar els oients, també la podrem compartir en aquest acústic a ICAT. Es diu Canalla, són els Cats dels Management.

0: Vamos.
1: Uau, aquí no... Per cert, clar, hem de fer una anotació. Aquí no hi havia cintes, que avui he fet una versió acústica. Avui has deixat la cinta a casa, eh?
2: Sí, sí, clar, perquè ens feia gràcia adaptar-la així com amb joguines que vam trobar, però la versió amb cintes, si voleu escoltar-la, i amb les guitarres brutes.
1: Això que aquest tecladet que portaves...
2: Sí, la melòdica.
1: La melòdica, eh?
2: Sí, l'he après a tocar la setmana passada. Bueno, après.
3: Així va, així va.
2: Sí, me la vaig comprar just abans d'assajar i vaig dir, hòstia... Quin instrument.
1: Veus, això no cal endollar un lloc.
2: No cal endollar-ho, però cal pulmons. Sí.
4: Ara ens entens a les cantants. Eh? Sí.
1: Ja. Som ja al recte final i ara marxem a escoltar una banda de Banyoles que es diuen Rocco Banana, també l'heu triada amb una cançó de Gislet, també té un parell d'anys, es diu El cel, aquest tema, i és una cançó que parla de la condició humana, l'empatia, l'alliberament personal. El cel és entendre que les coses es poden fer diferent. Qui vol mal als altres es fa mal a si mateix, diuen el Rocco Banana. Qui va triar? És una mica de tots, aquesta, també veig, no?
4: Sí,
1: no?
4: Sí. Consens, sí. Aquesta, crec.
1: Fins que surti el sol és aquest disc que van publicar. Què us agrada d'aquesta cançó? Del Rocco Banana. També són contundents, el rock alternatiu.
3: En directe, són
4: espectaculars.
1: Van estar al Sonar Nou.
3: Sí?
1: No van arribar a la final, per això. Què podem dir als oients? Què els podem recomanar d'aquesta banda?
5: Ah, o sigui, d'aquesta cançó en concret és l'energia... Bueno, quines paraules,
4: no? Els statements, no? Les frases aquestes. A mi em veu descobrir Rocco vosaltres i també va ser com... Ostres, vull dir, no sé, amb poques frases, vull dir, també grans lletristes. Sí, jo dic això. No, però... a part de tot el que es dona per suposat que és el so i tot, no? Però realment... preciosa la lletra. I és com, vull cridar coses precioses, també, no sé.
1: Doncs va, que soni, que estem ja al final i encara ens queda un últim tema. Sí.

0: Som ja al final, Déu-n'hi-do, ho hem destrossat tot, ja aquí ens hem despentinat, i només ens queda ja un últim tema, i ara sí que anem a una banda extremenya, d'aquelles històriques, un tema que té, això, 8, més de 30 anys, que són Extremoduro, del disc del Toya, que justament, del Toya, qui és el del Toya? Qui és el fan d'Extremoduro de Mariona?
1: Mariana.
0: Doncs, ai, Mariana. És que Mariana, Mariona...
1: Sí, ho hem fet
0: a posta. Del Toya.
2: No es diu així, realment.
1: I l'Emilia també està treballant-los. Sí.
0: Diu que això del Toya és allò del todo yo, que va fer el Robin Iniesta, va dir del todo yo, del Toya.
1: Del Toya. Jo també ho entenia una mica, però clar, jo interpretació cadascú. Me voy a poner del Toya. Sí. En plan, fins al cul ja, d'una vegada...
0: Els vicis, passions, ja. Bogeria de la nit...
1: El que sí, no, bueno, sí, en el cas, jo crec, del context d'aquesta cançó, segurament sí, no? Però hi ha un punt com de trencar una mica com el límit aquest corporal físic de... Perdó. He trencat el límit corporal físic de la meva geometria del so. I això, llavors, és molt alliberador i, o sigui, com descobrir música així d'adolescent, doncs, i també hi ha una mena de com explorar, d'introspecció, però molt canyera, com passava amb les Cruet. O sigui, Extremo del principi, potser també escoltar-ho massa, com de vegades em passa que hi caic molt, i llavors et porta també a un estat com molt frenètic, on de vegades és convenient trobar-se allà, però bueno, les Cruet ho exploren des d'un lloc més no necessàriament més femení, però amb una sensibilitat i una mirada a la natura que, bueno, són referents com molt, sí.
0: És un himne del rock dels 90, no? I Robin Iniesta i tota aquesta banda parlant d'això, d'aquest tema. Parla de drogues, de marginalitat, de llibertat individual, si no fuera, diu, si no fuera porque ya llovió sobre mojado.
1: Això no treballo com on és. Hòstia, avui no em sé cap cançó de l'escriure. Però
0: si doncs no va, fuera... Que vagi sonant
1: el
0: Extremoduro.
1: Un directe o algo? Ah, sí, aquesta és la típica de directe.
0: A Leganés està gravada aquest tema.
1: Ah, bueno, clar, no sé.
0: Ara hi hauria molts fans d'Extremoduro. Déu-n'hi-do, quina banda, no? Mm. Amb l'Albert Pla, que eren amics, amb el Robe...
1: Al principi, al final de Bontrier, posava, sí. O sigui, cantava amb un tros de Del Toya.
3: Sí, en els directes.
1: Els reals amics de les Benidolores ho saben.
3: El club de fans.
1: Ja caducat, perquè hem dit de fugir una mica d'aquesta energia i per això cridem molt.
0: Escolta, i d'on traieu tota aquesta energia? Les Benidolores...
1: De
0: la vida,
1: de
0: cafè, perquè s'ha de lluitar contra el que ens molesta, com de buscar l'esperança, hem de rebentar una mica tot.
1: Sí, de les amigues. Per això acabem.
3: I de ganes de, ho deies abans, ganes de trobar un sentit i una motivació. I sí, no sé.
2: D'anar molt a concerts, també, jo crec. S'estava pensant ara que els 6 propostes que hem dit, influències... El tenim molt basat en el que hem fet, en els concerts, en la nostra experiència, i crec que això fa que vulguis fer lo mateix també, o formar part.
0: Doncs va, fer un poco amb els Extremoduro.
1: Sí, tant de bo.
0: Escolteu, que tingueu molta sort, que aquestes 3 nenes vinguin a menys, o les 5 nenes vinguin a menys, a més, i que tingueu molta sort.
1: Gràcies.
0: I que ens seguim veient als escenaris.
1: Gràcies.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernie Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Apagarem tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: ICAT Weekend.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Mierda!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
7: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia no va
0: fer. Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
5: Jo t'estimo en l'herència.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Rere queda ja la I, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: A la meva esquerra...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: ICAT Weekend.
2: At least it is true. A man has no control, even over his own will.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Yo te estimo en
0: l'ència. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Escoltes ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

blessing.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: Beats per Minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. A la meva esquerra. Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: ICAT Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Apagarem tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
3: You let her catch you. You say what you always say. Say it wasn't me.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Rere queda ja la i però...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: ICAT Weekend.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
3: Linkat.
0: A ICAT.
3: A ICAT. Ok, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia és nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: ICAT Weekend.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Un nou ball de tarda, a la sintonia d'ICAT. Ets aquí a la pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats, el discjòquei, senyor encarregat. Cada dia a les 8, la nova temporada. S'aferma aquí, en aquesta franja horària a l'FM. I sempre que ho desitgis en digital, perquè ets a migdia quan ja pots anar a fer la recerca. A passar-te per la plana web de Trescat Cultura i veure si ja hi som, si hem penjat un menú del dia. Un menú que avui són els baguls. Ja ho saps, aquella passejada que fem un cop al mes, gairebé sempre primers, amb cançons que en algun moment han sigut èxits en lloc, a casa, que hem sentit a discjòqueis i que avui volem compartir amb tu. I arrenca Sofia Loren.

cançó que sol punxar Òscar Dalmau en les seves sessions de bossa nova és Sofia Loren, arranjada pel mestre Armando Trovajoli, un dels grans directors d'orquestres de la història.

Herbie Burner. Es deia Bugalú. Era sou fet per lletens. I això és una animalada. La cara bé. A la cara hi van voler posar el Get Back, però a mi m'agrada més aquesta. I amb la mateixa formació, crec, perquè el vibràfon també hi és. Ralphie Pagan, uns anys després, grava aquesta Stray Woman.

0: Ralphie Pagan, gravant per la Fania, amb la producció de Harvey Byrne, amb una d'aquelles cares ves, on la intensitat és tota i l'home sempre demana pietat.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miki Puig.
2: Avui obrim els baguls de la pista de fusta. De la pista de fusta.
0: Tarda de baguls. Tarda de sol. Oliver Cheatham. Don't pop the...

Per què pregunta si ja saps què vols sentir? Així seria aquest Don't Pop the Question If You Can't Take the Answer. Però el que busquem és l'excel·lència d'una peça crossover. El que així es deia el Soul quan els 70 i els 80 anava cap altres camins i no el podien definir. Els connoisseurs se'n fan seu i se rediten cançons que han quedat perdudes com aquesta. Oliver Chatham, Soul d'aquell que vols obrir els braços ben alt i acabar ballant al mig del menjador. Quan penses en Cool and the Gang, penses en els clàssics. Però Cool and the Gang som molt més. Escolta aquest Spirit of the Boogie, una cançó que no està en les llistes de les 10 més radiades, però, mare de Déu, senyor...

Mare de Déu Senyor, Spirit of the Boogie, els Cool l'endegant als 70, marcant camins, que llavors recollirien tots els fanàtics del hip-hop, samplejant aquesta cançó per activa i per passiva, Spirit of the Boogie, els Cool l'endegant, més enllà de les cançons de Radio Fórmula i de llistes. Les 20.000 cançons per celebrar, que se sàpiga que... Pista de fusta i els seus bagols. Soul britànic. Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: la música dels Pasadenas en una peça del gran mestre Pete Wingfield, un fanàtic del soul que havia produït els Dexys Midnight Runners, Olivia Newton-John, que es passejava per Abbey Road amb Alan Parsons i que va tenir l'olfacte d'agafar uns quants samplers i escriure això. Una cançó que ha sigut un èxit a Radio Fórmules, a Pistes, i que avui és un èxit en una tarda més de balla a la teva emissora favorita, a la Pista de Fusta.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot. Avui obrim els baguls de la Pista de Fusta.
0: I ens anem a Britània, però uns anys abans. La Rap Band i el seu Rising Star és a dia d'avui un d'aquelles peces que diuen fundamentals, d'aquelles que senten càtedra des de l'underground. Rising Star, amb el seu Cosmics, jugant amb la paraula mix i les estrelles que evocaven el funk britànic dels 80.

Richard Dawson, fent funky britànic des del seu estudi amb el seu projecte Rabban, avui reverenciat per artistes, per gent que s'empleja i per fanàtics d'un so que no era comercial, que era nou, espaiós i fet amb molt de groove. Rabban, 1984, Anglaterra. I Los Angeles, un artista anomenada Cheryl regalava aquesta I Did Mean To Turn You On, un maxi que has comprat, que has vist a cubetes i que hauria de ser a la teva col·lecció.

0: aquelles coses que tant ens agraden quan baixem els baguls, sapiguem algunes interioritats. El productor va agafar trossos del 1999 de Prince. La cançó al cap d'un any la va gravar Robert Palmer i va ser un èxit mundial. Però és que el 2001 Maria Carey la va tornar a posar en òrbita. Carey va obrir el camí als grans discjòqueis i selectors que anaven a buscar material bonic per les discoteques. La van fer eterna, de Sabadell a Melbourne, de Los Angeles a Bristol, i avui tu la sents a la pista.
1: Música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: 1987. Tecnopop francès. Sabine Guérin.

Suïssa. Vinga, tres singles, el 87, el 89, i ja està. I aquesta moixina amb aquesta guitarra que uns anys després vam sentir a David Bowie i a molts més. I això va ser la cara B d'un disc que era de la Volta Ciclista, però la cançó era tan gran que va sobreviure els temps i avui és clàssic. Era un duet de tecnopop que es deien Azul de Negro, i això és The Night.

1986, The Night, azul i negro, Carlos García Basso i Joaquín Montoya, produïts per Julián Ruiz, amb una peça que era la cara B de la cançó de la Volta Ciclista a Catalunya d'aquell any. Tecnopop fet aquell moment. El disc es deia Digital. Venien de grups de música progressiva i van agarrar-se la música pop del moment. Aquest es deia Andrew Cernic, el seu organ player del 85 ha quedat oblidat a cubetes i avui torna a la pista.

0: Andrew Sennicher. Així ens es deia aquest artista. Només va fer dos singles, producte d'estudi, i aquest organ player, una peça sintètica excitant, rara i bonica. No ho fem de buscar cançons rares i boniques, perquè ja ho saps, que un cop al mes...
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
2: Pista de fusta. Fusta. Dance Club. Dance Club. Aquesta és la pista de fusta de Cat amb Miqui Puig.
0: Mireu quin clàssic. Quina versió. Quina elegància. És Billy Preston.

Era el so de 1991. Era el so del que es va dir el House Europeu. Algú va convèncer la Billy Preston amb l'increïble músic americà, l'amic dels Beatles, organista i boig del ball que gravés això. Danny Rampling ho va mesclar. La cançó, evidentment, no va ser un èxit, perquè si tens el Heroes, per què vols aquesta? Però si vols ballar distint, si em vols fer un tastet avui a la pista amb Mickey de la Porta. Glue it to the spot, Cheryl Glasgow, amb aquell aire, amb aquella cadència de samba. Ets a la pista i avui tenim tarda de baguls.

0: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
1: Una delicatessa, si ens podem batejar aquesta Glue to the Spot. És Cheryl Glasgow. Només va gravar dos cançons en la seva carrera. Una de Love Rock, el 84, i el 87, convençuda per algun productor. Això, Pretèrites i Jazz, Latino com Weekend, com els Working Week, com els primers Everything But the Girl, elegant i delicada com poques coses. És el que m'agrada dels baguls, trobar cançons que potser no sonarien en una llista òbvia. Aquí sempre busquem, en el més enllà, quina acústica, quin so, quina meravella. Ets aixecat a la ràdio inquieta i avui la pista de fusta fa una tarda de baguls.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: I ara, una d'aquelles peces que sí que va ser un èxit a les raves, Amèrica, als cotxes, a les discoteques, és el Theme from X-Express, amb el projecte X-Express. Agafeu-vos fort, perquè venen corbes.

0: En 1988, i Marc Mor, amb tots els seus amics, es tancaven en habitacions i samplejaven cançons com si no hi hagués un demà. Fem Promès Express té 15 samplers, 15 cançons acreditades que en aquell moment suposo no pagaven royalties. Tots a la pista de fusta. La part final serà delicada i bonica. La mítica cançó Pacific 808 de 808 State, rebatejada com Pacific Samba per a Guy Colgerald. Ets a la pista de fusta cada tarda a les 8, la nova temporada, engegant, agafant forma, però sempre portant el millor del repertori. Avui han tocat baguls, demà toquen novetats, i ja ho saps, a les 8 a l'FM i quan vulguis. Els digitals, el meu nom és Miqui Puig, els plats, l'hosta, el disjockey, la Pacific Samba, a Guy Colgerald i la felicitat del ball. Sigueu feliços, balleu.
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.

0: Escoltes ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc, com sempre, al capdavant d'aquesta sessió, amb la inestimable ajuda del José María Campillo des de la cabina de so. Tornem de les vacances i tornem amb moltes ganes. Però abans, important, teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i, òbviament, a la plataforma digital 3CAT. Família, com us deia, encetem temporada amb les piles molt carregades i amb zero ganes de deixar enrere l'estiu. Us recordo que, tot i que hagi expirat el nostre cap, a la nostra ment, l'estiu continua molt viu, especialment aquí, a Bits per Minut, en aquesta pista de ball. Avui tenim material fresc, electrònica molt lluminosa, perquè volem que això s'allargui. Avui a Bits per Minut tenim un estiu etern. I vinga, va, anirem directes al moll de l'os. Començarem amb una novetat d'aquest estiu signada per l'escocès Barry Can't Swim. Això és house lluminós, melòdic, amb tocs de jazz i amb molt d'afrobeat. Amb la cançó Dance, Dance, Dance comença ja. Bits per Minut.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

de l'electrònica retro del danès Trente Møller saltarem a una altra gran novetat de l'estiu de 2026 que s'ha passejat per totes les pistes de ball i que encara sona a molts, molts clubs. És el nou àlbum del duet italià Mind Enterprises. Es diu Negroni Love i una de les meves cançons favorites d'aquest àlbum es diu Rosanero.

És el duet italià amb Pisa, Barcelona, Mind Enterprises, portant la bandera actual de la música italo-disco que tant va triomfar als anys 80. De fet, als anys 80, el nostre següent artista, el mataroní Banks, encara no havia ni nascut. Però aquí el tenim, signant novetats tan potents, tan bones com aquesta. Es diu Collarets.

0: Ritmes líquids. Greus impossibles. Efectes psicodèlics. Beats per minut, amb Òscar Brock. Escoltes i cat.
1: Continuem allargant l'estiu a Beats per Minut amb una sessió electrònica que vol fer-vos oblidar que s'han acabat les vacances, o almenys intentar-ho. I ara toca escoltar el més nou dels australians The Avalanches, una col·laboració amb Portraits of Tracy. Es titula Can't Get Over Losing.

els australians Avalanches amb els seus collages de samples i el seu groove. El groove estiuenc ben amunt, això és el que volem. I continuem la festa amb l'electrònica de ball del DJ de Barcelona, l'Amliki. L'Amliki us farà ballar, us ho asseguro, amb aquest temacle que es titula Summer Floor Mix Master. Oh.

molt rodó, molt fresc, això de Lam Leaky, un dels productors electrònics més destacats de l'escena de Barcelona. I deixem aquest house tan fresc de Lam Leaky per entrar al món de la Jessie Ware. La cantant i productora britànica deixa que Camel Fat remescli un dels seus millors temes del seu últim àlbum, una cançó que es diu Sauna.

0: cabina del DJ vibra. La pista de ball treu fum. Catarsi electrònic a bits per minut. ICAT.
1: La música no s'atura a bits per minut i després de la sauna que ens proposava la diva electrònica Jessie Ware en l'anterior cançó, ara ens refresquem una mica amb la psicodèlia electrònica del prolífic productor britànic Bonobo. Bonobo aterra a la nostra pista de ball amb una novetat fresca, Talk to Me.

comença sempre en el terreny de les emocions, en el terreny de la pista de ball. És el gran Bonobo sonant en aquesta cluenda d'estiu que estem muntant aquí, a Beats per Minut. I ens mantenim en aquesta freqüència reconfortant per escoltar una col·laboració entre la turca Carlita i el duet de Jungle Pop Sophie Tucker, una cançó que és pura crema. Es diu...

És el house pop de Carlita i els Sophie Tucker, el groove perfecte per entrar a les noves composicions de la mallorquina Xisc, el seu últim i recent àlbum, i trobem cançons de molta, molta qualitat. Cançons com aquesta, es diu Reina.

0: Els déus de la música electrònica tenen un nou punt de trobada a la ràdio. Beats per minut, amb Òscar Bro.
1: L'estiu no s'acaba fins que ho diem nosaltres, i a Beats per minut, almenys, encara ens dona per unes quantes cançons més. Així que continuem, ara, amb el house psicodèlic, el house relaxat, eufòric dels holandesos ANOTR, que col·laboren amb Emily Warren en aquesta cançó que es diu Silver Lines.

Molt de pop, molts filtres, música disco. És l'univers de coloraines dels holandesos A-N-O-T-R. I ara tornarem a casa, a Catalunya, perquè volem escoltar el duet format per Star Girl i Jaylee, dues artistes de Barcelona que van guanyar el concurs KLK de 2025. Escoltem la cançó No Pensa.

0: entenc res del que fas.
1: Són els ritmes urbans de nova generació de les catalanes Stargirl i Jaylee, i ens volem quedar en aquesta vibració urbana per posar-nos les botes ara amb el més nou dels brasilers Vintage Culture. La cançó es diu Selecta. Selecta.

0: Sents el ritme a la caixa toràcica? Sents els greus a la pista? La millor música de ball a bits per minut.
1: Avui a Beats per Minut continuem endollats els últims minuts de l'estiu amb electrònica, l'electrònica que hem ballat aquestes vacances. Continuem amb el house infecciós de Jewel Kid. Compte que ve Tamacla. Es titula Explicit Behavior.

0: És el DJ de Malta Jewel Kid, conegut per les seves sessions a Eivissa i altres temples de la festa. I continuem fotent canya ara amb la Chloé Caillet, una productora mig americana, mig francesa, que està en un dels seus millors moments. De la Chloé Caillet escoltarem la cançó...
1: What is change?
0: Change.

Com ho peta la Chloe Kellet, i si algú ho ha patat aquest estiu de veritat, aquest és el britànic Pausa. El seu house melòdic, urbà i reposat ha seduït a tota una generació de clubbers. De Pausa, escoltem el seu últim hit, Right on Me.

0: La música del futur i els ritmes més robòtics als teus auriculars amb bits per minut. Amb Òscar Broc. I Cat.
1: L'estiu s'acaba, però el que no s'acaba a bits per minut són les ganes de festa. Així que continuem amb els breakbeats carregats de funk del DJ Chris Stassi, un dels DJs holandesos amb més projecció internacional. Del Chris Stassi escoltem la cançó You Know Me.

ritmes frenètics de l'holandès Chris Stassi, toca ja recollir les coses i preparar-nos per l'última cançó d'aquesta sessió. Però abans, recordeu que podeu escoltar tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també a la plataforma digital 3Cat. Un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo, des de la cabina de so, ens acomiadem amb una altra novetat, en aquest cas feta aquí a casa, a Catalunya. És el nou material dels Pulsim, amb la cançó On marxem. Adéu, família!

0: Encanta, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo, encantat de donar-te la benvinguda aquí, a la sintonia, dedicat a una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.

0: moltes gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies per connectar amb el Sound Hunter, l'espai de la ràdio pública catalana que remena el sotabosc de les escenes musicals a la recerca i captura de boniques cançons.
1: Sound Hunter, descobrint cançons.
0: I avui, en aquest primer episodi de la temporada 26-27, ho fem amb un dels músics més admirats i alhora més discrets de l'escena catalana. Durant els últims 15 anys, Jordi Matas ha estat al darrere d'alguns dels discos més importants del nostre país, produint o tocant al costat d'artistes com Ferran Palau, El Petit de Calaril, en Andreu, Marc Pujol, Alice, Jorge Drexler o Gorka Urbizu, entre molts d'altres. Ara, però, fa un pas endavant i recupera la seva veu més personal amb U, el seu retorn en solitari. Un treball íntim, honest i sense filtres, enregistrat pràcticament en solitud i que avui descobrim amb el seu autor. D'entrada, obrim el Sound Hunter amb el Tornar de Jordi Matas.

0: Tornar és la cançó que obre el Songhunter d'avui. Una declaració d'intencions signada pel músic, compositor, productor i protagonista de la portada d'aquesta edició del Songhunter. Després d'anys ajudant altres artistes a donar forma als seus discos, arriba el moment de publicar un treball completament propi, cosa que no feia des de fa més de 3 lustres. Avui ens acompanya per explicar-nos com neix aquest nou projecte en Jordi Matas.
1: Doncs sí, alguna cosa a dins ha canviat i ara sento doncs aquesta necessitat de tornar a fer, de tornar a explicar les meves coses, no? De fet, quan treballo amb altres artistes, ho faig també i m'encanta i em segueix encantant fer-ho, com a, és la feina principal que faig. Però sí, ara penso que tenir un espai on poder explorar i poder dir la teva és important, compartir-lo també a la vegada de treballar per altres.
0: Jordi Matas, avui al Songhunter. Jordi Matas acaba de treure un disc titulat U i Celeste és una de les seves cançons.

0: I així de guapa sona Celeste des del disc 1, el treball d'un músic que molts coneixem per la seva feina darrere la taula de producció o com a guitarrista o instrumentista, però que ara decideix posar les seves pròpies cançons al davant. Jordi Matas, després de treure a la primera dècada dels 2000 alguns treballs més orientats cap al jazz, Jordi Matas obre horitzons i ens delecta ara amb un disc que porta un títol tan senzill com contundent.
1: Sí, realment el sento com un nou principi, més que un retorn, un nou principi, una nova manera d'afrontar això de fer música meva. La idea és posar-se pressió zero i donar espai a la primera idea que em passi pel cap. Ja sigui super loca i sigui una harmonia raríssima, o bé perquè és una cançó molt nyonya que en un altre moment hagués dit hosti, això no li dono espai. I ara doncs penso que és important donar espai a tot, ja sigui la cosa més rara i estranya del món o bé sigui una cosa la més nyonya del món. També tot això forma part d'un mateix i se li ha de donar espai.

0: i així de bonica sona Òrbita, una altra de les cançons incloses a U, el nou treball en solitari de Jordi Matas. Un treball enregistrat amb calma, deixant que les cançons trobessin el seu camí propi, cançons delicades, plenes d'espai, silencis i emoció que respiren una llibertat creativa absoluta. Avui en Jordi Matas ens acompanya aquí, al Sound Hunter.
1: La cura especial pel so i silencis i petits detalls crec que és una algo de personalitat, no, també, i que és la meva manera d'expressar-me, no? Quan explico coses, potser en paraules, em faig servir moltes més que quan faig música. Fent música m'agrada utilitzar la mínima expressió. En canvi, en paraules em costa molt. I sí, és com la meva manera d'expressar-me, no? L'escolta, que és alguna cosa que practico a diari, no? Escoltant música o fent-la, és la mateixa per mi quan escolto la meva pròpia música. I sí, ho relaciono molt com amb les coses així molt primàries, com menjar, de seguida veus el que t'agrada, el que no t'agrada, i sí, per mi és simple, no li veig diferència. Quan escolto música, m'agrada o no m'agrada, és bastant simple.
0: U és un disc que sona profundament personal, sense presses, sense artificis, només

0: és les cançons i la necessitat de compartir-les. Una obra que arriba després d'una llarga trajectòria fent créixer els projectes dels altres. Un disc que també presenta una manera diferent d'entendre la música. Sense condicionants, sense expectatives, només el plaer de crear.
1: Jo m'imagino fent... Sí, ho sento així ara, que necessito fer les dues coses per poder ser millor també com a productor i ajudar altra gent. Necessito tenir aquest temps per explorar la meva pròpia música, que m'aporta molt, i és sempre és com el taller d'alguna manera on exploro i trobo noves coses, no?, que després puc aportar a d'altres projectes, no?
0: Nosaltres només podem donar les gràcies al Jordi Matas per haver compartit avui aquest temps al Song Hunter. El disc el trobeu només a les millors botigues de discos i al web de Hidden Track Records. Tanquem la portada del Song Hunter amb una altra de les peces del disc 1 de Jordi Matas. Aquesta es diu Tossal.

Seguim endavant a la sintonia dedicat, això és el Sound Hunter, i després de la portada dedicada a Jordi Matas, deixem sonar precisament una de les seves darreres produccions. Acaba de sonar Losing My Slim de M-Train, el projecte liderat per la Mirencho Palomar. Un EP de debut que el mateix Jordi Matas va produir i enregistrar a l'estudi del Teatre de Calaril a Guissona, i que ens va captivar des del primer moment. Pots recuperar l'entrevista que vam fer a la Mirencho amb motiu de la presentació del seu disc Listen, Take In, un bon exemple de la sensibilitat amb la que Jordi Matas entén la producció musical, sense imposar-se, ajudant les cançons a respirar. I precisament des d'aquell mateix univers sonor arribem ara al Petit de Calaril, banda on el Jordi milita. La relació entre el Jordi Matas i el Joan Pons va molt més enllà. Durant anys han compartit escenaris, enregistraments i una manera molt particular d'entendre la música, cuidar els silencis tant com les melodies. Molts dels discos que avui identifiquem amb aquell so delicat i orgànic de l'escena catalana dels últims anys també porten d'una manera o d'una altra la petjada del Jordi Matas, responsable, entre altres coses, de les mescles del disc Aril, Aril, Aril, del Petit de Calaril, disc on trobem aquesta joia titulada Aigua Fosca.

مابقاش حنا وما حنا ولا الوقت اللي بدلنا نار اللي شتك

Seguim a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter, i aquesta que acaba de sonar és Tot un cant a l'amistat, una cançó titulada Sadeki, cançó de l'amic, en Darija, la variant de l'àrab que és la llengua materna de Rashid B. El madrileny nascut al Marroc, Rashid Bari, Rashid B, publicava l'any passat un disc molt guapo que precisament presenta el dia 17 de setembre a l'Helio Gabal de Barcelona i l'endemà, divendres 18 de setembre, a l'Església dels Dolors de Vic dins la programació del Mercat de Música Viva. Un disc que Rashid B titula El Gorba i que està produït per David Rodríguez de l'Estrella de David. El veterà músic de Sant Feliu de Llobregat és un dels nostres compositors de cançons preferits i el seu nou treball, titulat Máximo, no podia ser d'una altra manera, hi trobem un recull excel·lent de cançons, entre les quals aquesta No me quieras tanto, l'Estrella de David.

Això és el Son Hunter Ricard i en aquest primer programa de la temporada 26-27 seguim repassant l'agenda. Si abans deien que els dies 17 i 18 de setembre pots veure el directe de Rashid B a Barcelona i a Vic, el dia 19 de setembre tornem a Barcelona per gaudir dels sempre sorprenents Godard, la banda de la qual acabem de sentir el seu tema De Nada, una cançó que el grup nascut al Baix Llobregat fa més d'una dècada i vers lliure de l'underground barceloní va publicar dins d'un dels recopilatoris, el titulat Mar i Muntanya, que treien els de la Fonoteca Barcelona. La promotora i segell independent tanca paradeta i ho celebra aquesta tardor amb unes festes commemoratives. La primera, el dia 19 a la sala Almodós Bar de Barcelona, amb les actuacions de Godard i Pequeño Mal. Pequeño Mal és el grup en què participen el tàndem compositor dels desaparescuts Haz de la Pont. Pequeño Mal arriben a Barcelona des de Màlaga per a presentar les seves noves cançons. Cançons com aquesta, Dos neurones, i són Pequeño Mal.

Dos neurones, Pequeño Mal, la banda malagueña visita Barcelona el 19 de setembre per pujar a l'escenari de la sala Almodóvar en una vetllada on també actuen Gúdar i que és una de les festes de comiat de la Fonoteca Barcelona, que després de més d'una dècada d'activitat tanquen paradeta. Això el dia 19. Abans, però, hi ha un munt de concerts interessants. Seguim repassant l'agenda aquí al Sound Hunter dissabte 12 i dins de la programació del Festival Altaveu de Sant Boi, La Perra Blanco.

Number One Fool, la gaditana Alba Blanco, la perra Blanco, des del seu nou disc Lovers and Fears, disc que presenta en directe el dia 12 de setembre a Sant Boi de Llobregat dins del Festival Altaveu, festival que també acull, i també el dia 12 de setembre, l'actuació de la madrilenya Juana Everett. Nou flamant fitxatge del segell català Great Canyon Records, segell que ha publicat Past Lives in California, el nou treball de Juana Everett, disc on trobem aquesta $1 million. Ella és Juana Everett.

Seguim endavant a la sintonia dedicat. Seguim al Sound Hunter repassant agenda. I aquesta era Gritos, un dels hits del grup de Tarragona Los Glosters, la veterana banda amb més de 30 anys de trajectòria, primer com a Pirats i després com a Los Glosters, pujant a l'escenari de la Sala Zero de Tarragona el dia 12 de setembre per acompanyar els Brighton 64, que s'acomiaden amb aquest bolo dels seguidors tarragonins en aquesta gira d'acomiad dels Brightons, gira que es diu, com el seu últim disc, Se Traspassa. Més coses pel dia 12 de setembre. Nova edició del Gambit Weekend, en concerts a la Sala Paral·lel 62 Club i la Sala Bloat, amb unes quantes actuacions, entre els que trobem el de la banda holandesa Plastic Family, que sonen així de bé amb el seu single Love and Heartbreak in High School.

Love and Heartache in High School, dels holandesos Plastic Family, un dels noms del Gambit Weekend 2026 de Barcelona, una nova edició d'aquest sarau dedicat a les sonoritats garatxeres. I també el 12, però a Sant Feliu de Guíxols, a la sala Las Vegas, doble cartell de luxe, amb els gironins Minibus Intergalàctic i Rocco Banana. El trio de Banyoles inclou aquest tema titulat Esport i amb l'acompanyament vocal de la Xantal, del Remei de Cala Fresca, el seu nou treball Gran Muralla. Rocco Banana, Esport.

0: Allison, la música de The Lions Constellation sonant a ICAT, sonant al Sound Hunter. El trio format per músics de Vilanova i la Gertrú, de Lions Constellation, pugen a l'escenari de la Sala Tarot de Barcelona dijous 10 de setembre. I és aquesta una magnífica oportunitat de gaudir del directe de la veterana formació barcelonina.
1: Sound Hunter, amb Raül Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT o sempre que vulguis en podcast. Tanquem aquesta primera edició del Sound Hunter dedicat, recordant una altra cita imperdible, els neoyorquins Bodega aterren a Barcelona per a presentar el seu nou treball, All Inside Aquarium. El quart disc del quintet de Brooklyn inclou cançons com aquesta amb la que et deixo, Weather Me. Així sonen Bodega.

Hola, amics, benvinguts al Fotime, un programa força saludable. Comencem la setena temporada amb un clàssic indiscutible que ja ha començat a sonar, el mític The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, més comúment conegut com el Ziggy Stardust. Potser el disc més emblemàtic, no sé si dir important, de la carrera de David Bowie, perquè pot passar que algú que sigui molt fan de Bowie no el tingui com a preferit. Això també passa amb grups que tenen, o artistes que tenen, un disc tan important que altres obres seves no juguen a la mateixa lliga. Per exemple, de tots els fans superbojos que conec de Pink Floyd, cap em diu que el millor disc sigui Dark Side of the Moon, o dels Beatles que sigui el Sgt. Peppers. Pot ser que ho facin per fer-se els excèntrics, però també, i jo diria més aviat que és això, ho fan perquè ho coneixen d'un altre nivell. Si bé aquests discos que he posat com a exemple se'ls ha d'entendre en el context de la seva importància. Som al 1972 i Bowie havia fet l'any abans un salt important amb el disc anterior, el gran Hunky Dory. Veus, aquest és un dels quals

músic professional de rock de principi de la dècada dels 70. Va decidir, com havien fet els Beatles precisament amb el Sgt. Peppers, crear-se un alter ego, un músic excèntric, important, messiànic, que representa que ha estat en contacte amb uns extraterrestres, en plan Carlos Jesús, i s'anomena Ziggy Stardust. Aquest personatge vol salvar el món o, com a mínim, fer l'existència del jovent més suportable. Això fa que el disc sigui considerat una obra conceptual, també per la seva estètica coherent. Si bé inicialment no era la idea, però van anar veient. Bowie, juntament amb el productor Ken Scott, van anar veient que podien tirar per aquí. Fins i tot va acabar Bowie escrivint cançons que anessin en consonància amb aquesta història difusa, no gaire explícita, que hi havia darrere. Ziggy Stardust és l'artista i té una banda que acompanya, que són els Spiders from Mars. Veieu que hi ha una nova referència al planeta vermell un any després del Hunky Dory. El grup de Ziggy Stardust i les aranyes de Mart comencen a triomfar de forma desmesurada, i això és el que anem veient en el procés del disc, fins que 11 cançons més tard moren d'èxit. La pujada és el Rise i la mort és el Fall. I així podem llegir el disc, l'obra artística, en aquesta clau que us deia, el món del músic de rock a principis dels 70. La primera cançó que acabem d'escoltar i obre de forma increïble al disc és Five Years, on una lletra apocalíptica ens estableix l'escenari. Ens diu: a la Terra només li queden 5 anys de vida. Llavors, clar, la gent està desesperada, especialment els joves. Això és una situació ideal perquè aparegui un messies. I això és el que fa Ziggy Stardust. Ve a salvar el món, a donar un missatge d'esperança de que després d'això els extraterrestres els salvaran. Bé, no queda claríssim, eh? Musicalment, Bowie estava molt content del ritme que havia fet de l'entrada de la cançó, perquè volia un ritme que fos de desassossec. I volia que aquest ritme establís la inquietud i llavors entrés amb aquest arpegi de la guitarra i la veu, no? Va provar molts ritmes fins que va trobar aquest del qual n'estava content. D'aquest disc, de fet, passa que en sabem més coses per entrevistes posteriors, que no descartem que tinguin una part de reinterpretació o d'invenció, que no pas perquè les cançons diuen per elles mateixes. Diuen coses, però no de forma explícita. Seguim amb la segona cançó, que és Soul Love, Amor d'ànima. Reminiscències musicals potser del Stand By Me. És una cançó que va canviar de lletra per adaptar-se a aquesta història que van decidir posteriorment de Ziggy, però funciona per ella mateixa a nivell líric. En tres estrofes ens parla de tres exemples diferents d'amor: el d'una mare que plora sobre la tomba del seu fill, el d'una parella d'adolescents, el més típic, i un altre que és el d'un capellà, l'amor d'un capellà cap a Déu. En una actitud nihilista, que pot ser comprensible en el context de que només queden 5 anys perquè el món s'acabi, doncs parla de tots aquests tres tipus d'amor com si fossin una debilitat. Per tant, Soul Love no és una cançó soul, ni és una cançó d'amor.

Una dada interessant és que aquí el saxo el toca Bowie. El saxo era l'instrument original de Bowie. Va començar a estudiar-lo quan tenia 13 anys. Però ell mai es va considerar un gran saxofonista i quan en un disc volia saxofó, ell si era fàcil ho feia, però moltes vegades preferia utilitzar músics més experts. Tercera cançó, Moon Age Daydream, el somni diurn de l'era de la lluna. Aquí va fer servir la tècnica que ja havia emprat William Burroughs en alguns textos, que és escriure frases només en papers, retallar els papers i fer que l'atzar ajudi a ordenar-les. És una tècnica que tampoc la va inventar Burroughs, una tècnica dadaista dels anys 20, que feien això, tallaven unes frases, les posaven dins d'un barret, remenaven i anaven traient una per una i formaven un poema així, no? Així aquí és el que va fer Bowie. Per tant, si no enteneu el missatge, no passa res, no és culpa vostra. Més aviat us hauríeu de preocupar si creieu que l'enteneu, perquè potser sou uns farsants.

Quarta cançó, Cristo Gros, Starman. Va ser el primer single publicat el 28 d'abril del 1972. Aquí és on Ziggy ens parla dels homes de les estrelles que porten esperança a un món en destrucció. Com tants cops ha passat a la història de la música, el single resulta que és la darrera cançó que va escriure o la darrera que va gravar, o les dues coses. Passava que el segell RCA Víctor anava veient que el disc tenia bona pinta, però diu, hòstia, hauríem de tenir una cançó que fos un èxit segur, i així promocionem com a single de presentació i fem salivera en el públic, no? Llavors Bowie va agafar i va escriure Starman, una cançó immortal, que ell mateix considerava que era una mica massa pop. I el que diu a la gent que col·laborava amb ell en aquella època és, diu, hosti, és que ell li deien que fes una cançó comercial i era capaç de fer-la. Passa que no sempre tenia interès en fer-ho.

Suposo que algun mes hi ha passat, però és que aquesta tornada està a un pas de ser Over the Rainbow. Bé, estem a punt d'acabar la primera cara del disc i el que va decidir fer Bowie és incloure una versió, la única versió que hi ha, de 11 cançons, 10 són originals i hi ha aquesta versió, una cançó del 1970 del cantautor folk Ron Davis, que havia estat versionada per Three Dog Night el mateix any. I Bowie la transforma totalment en una peça rockera que jo diria que ho va fer compensant aquell aire poppy que no l'acabava de convèncer de Starman. I la lletra parla sobre la dificultat de canviar alguna cosa quan estàs fent tot el contrari del que hauries de fer. És a dir, com vols pujar una muntanya si el que estàs fent és anar camí cap avall?

0: El Fotimer, 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Donem la volta al vinil i ens trobem amb la Norma Lady Stardust. Aquí Bowie toca un altre tema de l'escena dels 70 a Londres, la idea de l'ambigüitat sexual. De manera no evident, podem interpretar que Ziggy té un alter ego transsexual, o sigui, que l'alter ego té un alter ego, que en el fons Bowie també devia ser un alter ego, perquè a casa, quan es feia un cafè amb llet i una torrada, tampoc devia ser ben bé el Bowie públic. Per tant, estem parlant d'un alter ego al cub. En tot cas, la cançó és una cosa preciosa, nostàlgica, que es veu que en les primeres versions de treball es titulava Song for Mark i estava dedicada a Mark Bolan, el líder de T-Rex, qui va ser una claríssima influència per Bowie, perquè és que Bowie sempre va ser algú amb molt talent, sobretot un gran talent per captar tot el que passava al seu voltant i, francament, jo diria que millorar-ho.

Personalment, us he d'explicar que aquesta cançó per mi és importantíssima, perquè és la primera cosa de Bowie que vaig escoltar, del Bowie bo, diguéssim. Un amic, era mitjan dels anys 80, i un amic em va dir: hosti, passa una cançó amb casset, em podries treure els acords? Perquè sabia que jo tocava el piano i que tenia oïda. I ell volia tocar-la. Em diu: sí, sí. Va passar aquesta cançó, jo no havia escoltat res similar, tenia 14 anys o així. I així vaig descobrir aquest Bowie, perquè per mi Bowie en aquella època era el senyor aquell una mica guapeton, pijo de Day In, Day Out i aquestes coses que no m'interessen molt del Bowie del Tonight o del Never Let Me Down, no? Tampoc li interessa molt a Bowie, pel que tinc entès. I bé, a partir d'aquí vaig anar estirant del fil i vaig descobrir el disc sencer i vaig flipar. Setena cançó, Star. Aquí reforcem el concepte del disc. Parla sobre diversos perfils de jovent de l'època que tenen objectius molt diversos, molt variats. Un vol anar a la lluita armada a Belfast, un altre pretén canviar el món, un altre simplement vol quedar-se a casa sense fotre res. Però hi ha un que es diu Ziggy, que és el protagonista, i que vol ser una estrella del rock.

0: Watch Me Now.
1: De fet, en tot aquest inici de la segona cara és on es consolida el concepte del disc, on hi ha les cançons que ens parlen més dels aspectes aquest del personatge estrella del rock. Hang On To Yourself toca un altre tema d'aquest àmbit, que és el sexe salvatge amb una groupie que va al camerino i bé, aquestes coses que passaven o passen. Musicalment jo diria que és la cançó on més clar, més evident és el tribut o referència, siguem generosos, a T-Rex.

Arribem a la novena cançó, la que descriu el protagonista del disc, Ziggy Stardust. Per cert, aquest nom d'on va sortir? Doncs Bowie el va inventar a partir de dos inputs. Per una banda, en el seu segell hi havia un músic excèntric que feia rockabilly psicodèlic i que es deia The Legendary Stardust Cowboy. I per altra banda, es veu que un dia anant en tren o en autobús per la fin des de la finestra va veure una sastreria que es deia Ziggy's Tailor Shop. I li va agradar el nom de Ziggy. També li va agradar segurament que ressonés una mica Iggy, amb una Z, com el seu admirat Iggy Pop, cantant dels Stooges, a qui feia poc havia conegut en persona, i encara no eren superamics, ni estava previst que anessin a viure 5 anys més tard, junts a Berlín, i a fer tot allò que van fer. A la lletra podem interpretar que qui canta són els seus companys d'escenari, els Spiders from Mars, descriuen el seu líder, diuen que és esquerrà, i expliquen com el tio s'ho va creient. Veu que la banda se'n va a la merda perquè ell està, el seu ego l'està dominant. I que tota aquella idea de salvar el món a través de la música acaba espatllar el que tenien. Aquesta és The Fall, la caiguda que ens anunciava el llarg títol del disc.

Següent cançó, penúltima del disc, és d'aquelles que es pot interpretar com a part del concepte, però que també funciona tota sola. Parla de l'obsessió del narrador per tenir alguna interacció sexual amb una dona, i podem entendre que és Ziggy qui la canta, que va una mica pujat de revolucions. Que això passi a una ciutat de sufragistes, és a dir, dones amb ganes d'alliberar-se, dones amb... demanant el seu dret a votar, és un valor afegit que podem entendre com a metafòric, perquè ja feia molts anys, en els 70, que les dones podien votar.

Per a Bowie, en algun lloc he llegit que considera que era una de les seves cançons preferides i potser per això va ser la cara B del single Starman. Però va estar a punt de no entrar en aquest disc. I us ho explico. Bowie era admirador del grup Mott the Hoople, que eren uns joves que no estaven tenint gaire èxit. I Bowie, que ja havia fet el Hunky Dory amb una certa repercussió, els va oferir la cançó per provar d'ajudar-los. Però ells no la van veure, va dir, no, aquesta cançó no la veiem per nosaltres. I se la va quedar Bowie i la va posar al Ziggy Stardust. Però, en canvi, un altre que els hi va oferir sí que la van trobar, que va ser All the Young Dudes. I suposo que ja sabeu què va passar. Jo crec que aquest any escoltarem el disc de Mott the Hoople on surt All the Young Dudes. Però imagineu, i si All the Young Dudes també hagués estat una cançó dins dels Ziggy Stardust, no? És com allò que va dir George Martin de quina llàstima no haver posat Strawberry Fields per obrir el Sgt. Pepper's, com era la intenció original. En tot cas, arribem ara al final del disc amb la destrucció de Ziggy, una destrucció simbòlica d'una estrella del rock que es queda acabada pels excessos.

Tot i que la cançó comença força trista, al final amb això del You're not alone, give me your hands, you are wonderful, ens dona un toc d'esperança per acabar el disc, a més amb aquesta rascada de cordes. I bé, aquesta èpica que té Rock and Roll Suicide està en marca de la casa, no? Aquella marca de la casa que ell va començar a construir el Hunky Dory. I què podries dir? D'on surt això en Bowie? Doncs bé, surt en part d'algunes fonts cap a les quals ell sempre havia estat molt atent, que és la chanson dels anys 50 i 60, especialment Edith Piaf. Ell mateix ho ha confessat en algun moment. De fet, entre les cançons descartades del disc hi ha una versió de Jacques Brel. I d'això tracta el tancament del programa per completar el que queda, aquests 5 minutets que queden de programa i el podcast. Per casa corren com a mínim 3 versions del disc. La del 2002, que és una que sembla un llibre, inclou algunes d'aquestes cançons, d'aquests talls, que no van acabar entrant. I per acabar en posarem uns quants. Cançons que havien d'haver estat en els Ziggy Stardust, però al final no hi van cabre. John I'm Only Dancing, una cançó a la qual un home li canta, li diu al seu amic John que no sigui gelós perquè estigui ballant amb una noia. Cançons força sexuals com Velvet Goldmine, Holy Holy o Sweethead. No diré quin és el cap dolç del que parla Sweethead. I després, per acabar, un parell de coses superinteressants, que és les versions demo que va fer Bowie per ensenyar-li segurament al Ken Scott o als músics de dues de les cançons claus del disc, que és Lady Stardust i Ziggy Stardust, tocades per ell sol, sense grup. I així acabarem fins la setmana que ve.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.